0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

i no estimes ningú. A tots els dius t'estim i no estimes ningú.

Encara no coneixes el vermut Rumbo i el Palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: Radio, ¿verdad? Sensei.com.
1: Yo, Moscú. ¿Y tú?

T'agrada viatjar? Vols conèixer algun país o ciutat? Som Nestel Font i amb diversos convidats podrem conèixer llocs del món inèdits i altres destins turístics plens d'aventura. Ens trobaràs al programa Rondalles Viatgeres, quinzenalment, els dimecres a les 8, a Ràdio Artà Municipal. Nigèria, Camerún, Guinea Equatorial, Gabon, República del Congo...

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Gracias.

Encara no coneixes el vermut Rumbo i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

A Ràdio Artà contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

L'aroma de terra banyada per la pluja. Estendre la vista al pla per veure camps de blat daurat tacats de roselles. Parets de pedres de colors grisosos que, engalanades d'eritges i romaguers, romanen immòbils, veient passar les hores. Amb el laràs que resplendeixen, deixant catifa blanca sota els seus braços. I amb el cor que ens ruega, en veure com ingenus ens arrosseguen a portar la insígnia de la destrucció. Collades de gent d'aquí i llencs d'arrel, ens aferrant fort el bocí de roquissà que ens queda, tal com s'engrapa l'heura a la soca, amb la certesa que, sols així, la nostra llavor, encara que sigui per un instant, podrà ensumar aquell aroma i omplir-se els ulls de l'espectacle inèdit que cada dia brosta d'aquesta terra. Sabem que la mare que ens ha vist néixer, que ens deixa trascar pels seus camins i parlar la seva llengua, es cruix de patir en veure els esvorancs que l'aixapen, no pot defallir la força de l'amor a l'arrel, perquè sols la coneixença d'on venim ens pot mostrar les fites del camí cap on anem.

0: Radio Sunset.
1: Jo a l'escola. I tu?

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 de la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

A Ràdio Horta, contant històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Esteu escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

natural, per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

0: Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.
1: Si me ves llorando, lo que no sea feliz, tampoco es por amor, a veces uno solo llora porque sí.

T'has perdut algun programa? Pots escoltar-ne les remissions que en feim a la pròpia ràdio o pots recuperar el podcast a través de la nostra web. Entra a radioartà.cat i trobaràs programes i actes enregistrats per Ràdio Artà.

Encara no coneixes el vermut Rombó i el Palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

l'aire. Us hi porta sentir l'aigua i les barques al capvespre. I la nit amb ella és vostra, és mig boja i això us tempta. I ella us dona te i taronges d'unes terres estrangeres. I tot just aneu a dir-li que no us queda amor per ella. De ser

I el camí que ell fa feu vostre, i voleu seguir-lo a cega, confieu, potser per sempre,

i entremig de flors enceses, com hi ha herois entre les algues, com hi ha infants que amor no tenen, i s'usant el mirall d'eses.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consell publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 de la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

marcant amb mala mar els ulls. Sempre buscant el mateix por d'asil. Pobre de tu, si els ulls del teu amor mai no has vist el somriure d'una puta. Infortunat si en començar el mal temps, els ulls del teu amor no veus venir amb un petit fanal aquest feluig que creu el temporal.

0: perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.
1: James Brown is dead.

Hola, sóc la Marisa Rojas i vull convidar a tots els oients que sintonitzin Ràdio Horta, una ràdio d'entreteniment i informació per a totes les edats. No s'ho perdin, una forta besada i molt d'anys per Ràdio Horta.

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

A l'Instagram de Rondalles Viatgeres pots seguir les nostres aventures, recuperar els programes anteriors i conèixer més sobre el nostre programa. Entrau a aquesta xarxa social i seguiu-nos.

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: La noche me confunde.
1: Por la mañana.

0: haciendo el amor.
1: La noche me confunde. Get ready, baby.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: Vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.
1: Y sé que solo estoy mirando de otra forma, que voy a dar la vuelta a nuestras sombras mientras busco el modo de remontar el vuelo. Probé y te mando el pedacito nuevo, incluyendo el verbo remontar, que es lo que a ti te gustaba. A ver cómo te suena. Un besito, chao.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.
1: Para mí está muy claro que ya nadie nos va a parar. No es un sueño más, es nuestro ideal. Y además,

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

加油！

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: manade.
1: Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Esteu escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 de la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet. Bones tardes, estimats oients de Ràdio Horta Municipal del 109 de la freqüència modulada del 107.3 i m'escoltat de la Colònia Sant Pere, www.radiohorta.cat a través d'internet. Benvinguts un dia més, també una setmana més, ja que en aquest cap vespre és a Ràdio Horta, ja que mos trobem a dilluns, començant setmana, en aquest cas la setmana número 25 d'aquest any en curs, que com dic sempre no té més història, el número de setmana us serveix per poc, moltes vegades, però sempre m'agrada dir-ho, en aquest cas, quan començam la setmana en qüestió. Per si algú l'interessa, o perquè com tot això queda gravat, qui sap si en algun moment me'n pot servir d'alguna cosa. En fi, per tant, com dic, mos trobem a dilluns, lògicament, i també ho dic sempre, perquè com queda gravat, evidentment, també sempre m'agrada dir el dia en qüestió. Avui mos trobem a dilluns, dia 15 de juny de 2026. Són les 4:30 passades ja algun minutet. En aquest cas, avui res, uns 5 minutets un poc més tard, cap problema. Sempre després, a vegades també acabem 5 o 10 minuts més tard, o a vegades fins i tot un poc més. I res, començàvem un programa avui amb un dia, no sé vosaltres, però jo particularment ja des de bon matí amb una sensació de bastanta calor o bastanta basca o que un d'aquests dies que se fa difícil, diguem-li d'alguna manera. Com dic, és la meva perspectiva ja des de bon matí. No sé en el vostre cas si heu tingut també aquesta mateixa sensació o heu notat així o vesteix no tant així també. Sí que veure que aquí al nostre estudi sempre fa més calor per allò dels equips informàtics i tecnològics que sempre meten calor, però més enllà d'això, anant també una mica per de fora, a vegades fins i tot encara que vagis per sombra, així tot, o estiguis a vegades dins casa i no tens aire condicionat o algun lloc on no hi arriba, la veritat és que se fa una mica, com dic, complicat i estem encara a mitjan juny, no sé què farem a l'agost, però bé, intentarem ser positius. Si teniu això, aire condicionat, alguna manera de refrescar-vos, aprofiteu. I bé, començam el programa, començant setmana també, si més no. Ara ho explicam, una de les notícies que avui ha publicat l'Ajuntament és que diu Artà acollirà una xerrada informativa sobre el lloguer segur del govern de les Illes Balears. Per tant, ara em donam la informació oportuna i, lògicament, també moltes altres coses aquí en aquest vespre de Radio Artà d'avui que començam tot seguit. Així que, benvinguts, començam.

I com vos deia, en aquest cas Artà acollirà una xerrada informativa sobre allò que és segur del govern de les Illes Balears. La sessió prevista per al dia 3 de juliol a la cafeteria del Teatre Artà ha estat sol·licitada per l'Ajuntament i explicarà les garanties i avantatges que ofereix el programa tant per a propietaris com per a llogaters. Artà acollirà el pròxim 3 de juliol, que cau en divendres, si no ho veig malament ara aquí al calendari, una xerrada informativa sobre el programa Lloguer Segur del govern de les Illes Balears. Una iniciativa que té com a objectiu facilitar la incorporació d'habitatges buits al mercat de lloguer residencial mitjançant diferents garanties i mecanismes de suport per a persones propietàries. La sessió tindrà lloc a les 19 hores a la cafeteria del Teatre Artà i anirà a càrrec del personal especialitzat del Col·legi d'Administradors de Finques de les Illes Balears, CAFBAL, i del Col·legi Oficial d'Agents de la Propietat Immobiliària de les Illes Balears, COAPI, entitats que col·laboren en el desenvolupament del programa. Durant la xerrada s'explicaran els principals aspectes del programa, així com les garanties que ofereix als propietaris que decideixen posar un habitatge al mercat de lloguer. Entre altres qüestions, s'abordaran aspectes com la garantia de cobrament de les rendes, les deduccions fiscals previstes, la devolució de l'habitatge en les mateixes condicions en què es va cedir, o les diferents modalitats d'avançament de pagaments. O dels pagaments, vaja, del mateix. També es donaran a conèixer les condicions que han de complir les persones llogateres i les característiques dels habitatges que formen part del programa, amb l'objectiu d'afavorir l'accés a habitatges de lloguer a preus assequibles. La trobada, com han dit, sol·licitada per l'Ajuntament d'Artà, està especialment adreçada a propietaris i propietàries d'habitatges desocupats que vulguin conèixer el funcionament del programa i resoldre els dubtes que puguin tenir sobre la seva adhesió. Hi ha això, la notícia, i la companya d'aquest cartell que diu el següent. Diu Artà, 3 de juliol, diu a 19 hores, jo que hauria de dir a les 19 hores, però bé, cafeteria Teatre Artà. Diu, tens un habitatge buit, se demana que diem, diu, obrim portes al lloguer en seguretat i garanties. Diu, si vols conèixer el programa Lloguer Segur i les recents novetats, vine a la reunió planificada. Aquesta iniciativa té com a objectiu la sortida de pisos buits al mercat, aportant seguretat i confiança als propietaris i llogaters i per facilitar que els residents trobin habitatges de lloguer a preu assequible. Més informació a cita presencial, COAPI Balears, 971, telèfon que diem 971-759-745, al correu electrònic lloguersegur@apibaleares.com o al CAFBAL, que el telèfon 971-460-245, correu electrònic lloguersegur@cafbal.com, en la col·laboració en el programa del Col·legis Professionals API i Col·legio de Mestres de Finques de les Illes Balears. Amb el hashtag Som el que estimam, govern de les Illes Balears, www.cai.es. A l'art de l'apartat del cartell, que se veu una porta oberta, així ho interpret jo, en tot cas mitja porta realment se veu, però bé, mos entrem. Diu avantatges, diu per als propietaris, garantia absoluta de cobrament, preus de mercat, devolució de pis en les mateixes condicions, important deduccions fiscals a l'IRPF, la declaració que diem car, però si estem en les dates, evidentment seria passant següent, òbviament. Contracte de lloguer de 7 anys, diverses modalitats d'avançament del cobrament, per als llogaters, preus assequibles, bon estat de l'immoble, seguretat i confiança per als residents al manco 5 anys de residència a les Illes Balears. Tota la informació a lloguersegur.caip.es. Ho anirem recordant, però aquesta reunió presencial, per si voleu tenir o resoldre dubtes o tenir més informació, del proper entre com a 3 de juliol,
A les 19 hores a la cafeteria Teatre Artà. Si abans de la reunió, avui mateix, demà, bueno, avui ara no sé l'horari que fan, però ara m'he pensat un poc. Però bueno, si més no demà, algun d'aquestes, un dia d'aquesta setmana, o la que ve, és igual, al final ho dic en aquest sentit de la qüestió. Ja voleu posar-vos en contacte o bé en Coapi o bé en Cafbal, que són les inicials de... d'això de, que hem dit abans, el Col·legi d'Administració de Finques de l'Illa Balears o d'aquesta administració de la propietat, en aquest cas. Podeu posar-vos en contacte, com dic, a través d'aquests telèfons i correus electrònics que hem dit abans. Si volguéssiu, el Coapi Baleares és el 971-759-745, correu electrònic lloguersegur@apibaleares.com. Si volguéssiu contactar amb el CAFBAL, 971-460-245, correu electrònic lloguersegur@cafbal.com. Així que, sobretot, apunteu-vos aquesta data, 3 de juliol, a les 19 hores, a la cafeteria Teatre Artà, informació sobre els avantatges, tant per propietaris com per a possibles llogaters, d'obrir, en aquest cas, lloguer, de cara a residents que tinguin al manco 5 anys de residència a les Illes Balears per facilitar d'aquesta manera que la gent d'aquí o que només tens aquí pugui trobar lloguer amb condicions econòmiques no sé si dir avantatjoses, al manco no tant com està el mercat avui en dia, si més no sabrà, com dic, més informació al respecte. Si repetesc o si no voleu esperar en aquesta data i també voleu resoldre dubtes, ja he nomenat i aniríem recordant també en altres dies telèfon i correus electrònics de Coap i Baleares al CAFBAL. Per tant, això és una informació també del Govern de Balears i l'Ajuntament d'Artà, que ha publicat també aquesta informació d'aquesta reunió aquí al nostre poble barra municipi, que el proper 3 de juliol hi haurà aquesta reunió aquí a Artà sol·licitada pel propi Ajuntament per així poder tenir informats tota la gent que pugui o vulgui tenir més informació al respecte, ja que el tema de l'habitatge és un tema cabdal ara mateix en sentit ampli, diguem-li d'alguna manera, que diguem amb els temps que corren, me refresc, no d'avui ni d'aquesta setmana ni d'aquest mes, no sé si dir malauradament. I per tant, com dic, que és una qüestió important, aniríem intentant recordar-ho de tant en tant fins que se tracti la data, i a la data en qüestió intentarem també ser-hi, veurem si mos deixen enregistrar o què, i en tot cas, si no, com us diguin algunes paraules algú dels que faran aquesta xerrada informativa, ja sigui abans o després. En tot cas, de cara a vosaltres, això, apunteu-vos aquesta data, 3 de juliol, Cafeteria Teatre Artà, a les 19 hores, xerrada sobre el programa Lloguer Segur del Govern de les Illes Balears.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Artà té molts esportistes d'èlit i bona part és gràcies a la feina de base del Club Jartanencs. Artà en joc volen conèixer esportistes, tècnics, dirigents,

El mal ús dels antibiòtics i d'altres medicaments és un risc per la salut. No el recomanis. Sos un metge per prescriure medicaments en recepta.

I l'Escola Municipal de Música d'Artà publica que fa avui aquesta passejada musical, avui dilluns dia 15, va publicat avui mateix, per tant, un poc de màgia, perdoneu. Diu, conjunt instrumental, a les 17:30, és a dir, d'aquí pocs minutets, a l'Escola de Música. En el cas de, supos que si és passejada, supos que aniran d'una banda a l'altra. En el cas de, després, posteriorment, entorn a les 6:15, hi ha combo, repeteix que a les 6:15, a les 18:15, a la terrassa del teatre. Posteriorment, cant coral i a quatre veus, a les 19:00, a l'Ajuntament d'Artà. Seguidament, més tard, diu orquestra, a les 19:45, al Fosso de Navaldesa. I acabaran, en aquest cas, ja mateix, el Fosso de Navaldesa, amb el fi de festa a les 20:30, i les 8:30 del vespre d'avui dilluns dia 15. Per tant, aquesta passejada musical diu per posar a punt el curs 2025-2026, diu avui que a vespre vos convidem a passejar amb un poc de música. Repeteix conjunt instrumental d'aquí pocs minuts, de 7:30 a l'Escola de Música, combo a les 18:15 a la terrassa del teatre, cant coral i a quatre veus a les 19:00 a l'Ajuntament d'Artà, orquestra a les 19:45 al Fosso de Navaldesa i acabant el fi de festa a les 20:30 al mateix Fosso de Navaldesa amb els logotips de l'Ajuntament d'Artà, de la Cafeteria Teatre Artà i de l'Escola Municipal de Música d'Artà.

Ho és el temps, ho és el meu cor tan indecis. I darrere dels vidres, ho és el món.

Vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

I a nivell de notícia esportiva, Júlia Calentei, la colonera convocada per la selecció espanyola sots de nou. Així ho informa el Club Vallartà, creu després d'una temporada molt intensa, tant a nivell esportiu en l'ascens a Superliga 2, amb el Mallorca i la disputa del Campionat d'Espanya juvenil, com a nivell d'estudis amb el batxillerat, i les proves d'accés a la universitat, Júlia ha entrat dins la convocatòria amb vistes a preparar el Campionat d'Europa de 2027 d'Itàlia i Malta. La jugadora coloniera, com han comentat, es va concentrar i, en aquest cas, a Sòria, la que ha estat la seva casa els darrers anys i d'on guarda, lògicament, grans records i fins al 21 prepararan el pròxim torneig, no sé si pronunciaria bé, WEBZA, WEBZA. Enhorabona i a disfrutar-ho, Júlia Calentei, convocada per la selecció espanyola sots de nou de vòlei, en aquest cas que segueix aconseguint fites, la coloniera, com dic, Júlia Calentei, que esperem, ja fa temps que desitjam que pugui passar pel micros de Radio Hortà, per el tema d'agenda no sempre és possible, i veurem si algun dia ho podem aconseguir i mos pot explicar totes aquestes aventures que està aconseguint. Enhorabona i a seguir complint èxits. Júlia Calentei.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

natural. Per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer.

0: natural, per fer sorbets, per fer gelats, per refrescar-me calorat.
1: Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

I l'Ajuntament d'Artà també anuncia per xarxes que en el butlletí de les Illes, butlletí oficial de les Illes Balears, conegut pels inicials BOIP, s'ha publicat la resolució del Consell de la Mar i del Cicle de l'Aigua per la qual s'aprova la convocatòria de subvencions per la neteja i el condicionament de trams de torrents en explotacions agrícoles i ramaderes de les Illes Balears. Se va publicar, perquè du l'enllaç que diem a la pàgina web de l'Ajuntament d'Artà, tot que l'enllaç s'ha publicat ara al BOIP, se va publicar el passat dia 6, és a dir, dissabte, aquest no, sinó el de la setmana anterior, dia 6 de juny de 2026, 6 del 6 del 26, i diu això al BOIP. Intentaré anar resumint-ho una mica perquè són 11 pàgines, evidentment no les llegiré totes. Diu, fets, la Conselleria del Mar i del Cicle de l'Aigua del Govern de Cibalès, a través de la Direcció General de Recursos Hídrics i d'acord amb l'article 2.11 del B, tal, perdó, per resumir-ho així, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica de les conselleries de la missió del Comitat Autònom de Cibalès, exerceix les competències dels següents àmbits, com planificació hidrològica i tarifes d'aigua, infraestructures hidràuliques, domini públic hidràulic i règim jurídic de l'aigua, laboratori de l'aigua, subministrament d'aigua i sanejament d'aigües residuals, incoació i resolució d'expedients sancionadors en les matèries pròpies de les seves competències, formen part d'aquesta conselleria del Mar i del Cicle d'Aigua, entre moltes altres, lògicament, competències. La Direcció General de Recursos Hídrics, com a Administració Hidràulica, entre altres, i pel que fa al domini públic hidràulic, les competències de gestió, i tot això, i dins la seva funció, bé, resumint així tot, dins la seva funció de gestió, administració i control del domini públic hidràulic, s'inclou el manteniment de la xarxa hidrogràfica de les diferents illes, conegut com a condicionament i neteja de torrents. La neteja de la xarxa hidrogràfica es fa en relació amb la planificació, prioritzant els plans de gestió de riscos. A més de la neteja convencional, les diferents pràctiques de condicionament poden mitigar aquests riscos, augmentar la capacitat d'absorció del terreny i reduir el cabdal de les aigües superficials. El sòl agrari i forestal representa el 86,68% de la superfície del territori balear, repeteixo, una mica més del 86%, segons estadístiques del IREFAP, Estadístiques Agràries i Pesqueres del 2024. Entenc que és de la darrera dada, imagino, publicada i que no n'hi ha de més propera, imagino. Diu, i per això és de vital importància incidir en la neteja i condicionament dels torrents que discorren pel sòl rústic. La conselleria, en aquest cas, vol fomentar aquesta pràctica mitjançant la col·laboració amb els gestors de les explotacions agrícoles i ramaderes que disposen d'un coneixement directe i actualitzat de l'estat de les lleres que discorren per les seves finques. Per tot això, la conselleria, bé, en tot cas sempre diu conselleria de la Mar i del Cicle de l'Aigua, ho resumes com dic en tot cas. La conselleria vol fomentar la col·laboració amb els titulars de les explotacions agrícoles i

maderes per implantar pràctiques de neteja i condicionament dels torrents i potenciar la conservació del domini públic hidràulic i l'eficiència en la gestió dels recursos naturals de les Illes Balears. Així mateix, el conseller, en aquest cas, s'estableix que no es pot iniciar el procediment de concessió de subvencions sense que el conseller competent n'hagi establert prèviament per ordre en ús de la potestat reglamentària les bases reguladores corresponents. El 28 de març del 26 es va aplicar el BOIP número 40, la resolució del Consell d'Economia i Hisenda d'Innovació, per la qual es modifica el pla estratègic de subvencions, per la qual s'inclou aquesta línia, per exemple. El 9 d'abril el Servei de Projecte del Cicle de l'Aigua va emetre informe favorable de la necessitat d'aprovar una convocatòria per l'any 2026 per la subvenció de neteja i condicionament de trams de torrents. El 21 d'abril del 26 el Consell va dictar una resolució d'inici d'expedient, ho resum és que, vull dir que, com veig, el 21 de maig del 26 el director general de Recursos Hídrics proposa l'aprovació de la convocatòria de subvencions i el 29 de maig del 2026 la Intervenció General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears va emetre l'informe de fiscalització favorable. Després diu fonament de dret, totes les lleis i normes d'aplicació que li són oportunes, lògicament m'ho voten en tot cas, i diu per tot això dit la següent resolució. En tot cas, tot això, repeteix que podeu veure el BOIP, en aquest cas publicat com a tal. Diu resolució. Aprovar la convocatòria de subvencions destinades a la neteja i el condicionament de trams de terrenys en explotacions agrícoles i ramaderes de les Illes Balears, que consta com a annex d'aquesta resolució, destinant a aquesta convocatòria un import inicial de 300.000 euros ampliable segons les disponibilitats pressupostàries fins al límit establert del pla estratègic de subvencions, encàrrec a la partida tal o equivalent del proposta general de la Comunitat Autònoma dels Illes Balears del 25 prorrogats al 26. Designar la Direcció General dels Recursos Hídrics com a òrgan responsable del procediment i publicar aquesta resolució en el BOIP. Interposició de recursos, explica com s'ha de fer i signat el document signat electrònicament, 2 de juny del 26, el Consell del Mar i Cicle de l'Aigua, com en la Fuente Mir. Després de l'ANET s'explica que la finalitat, diu, dels ajuts és incentivar els titulars de terrenys en sòl rústic en trams de domini públic hidràulic perquè facin la neteja i o condicionament del torrent situats dins del seu àmbit territorial en la finalitat d'aconseguir un model de manteniment i conservació de la xarxa hidrogràfica de les IPDs més sostenible i eficient. L'objecte d'aquesta convocatòria és finançar aquestes actuacions de neteja, en aquest cas que, així com tots aquells que en confrontin, totes situades a les Illes Balears. L'import màxim, com ja s'ha dit abans, és de 300.000 euros, ampliable segons les disponibilitats pressupostàries. L'import consignat es pot ampliar segons resolució de modificació, etc. Les subvencions que es regeixen per aquesta convocatòria són de caràcter voluntari i eventual i es poden anul·lar, revocar i reintegrar en tot moment per les causes previstes per la llei o en aquesta convocatòria. Les ajudes que es concedeixen d'acord amb aquesta convocatòria són compatibles amb altres ajuts o subvencions independentment de la seva naturalesa i de l'entitat que les concedeixi, sempre que, lògicament, de manera aïllada o conjuntament no superi el cost total de l'activitat objecte de la subvenció. Això passa en totes les subvencions, evidentment no se les pot subvencionar més del que ha costat de per si, sinó un no pot fer negoci d'alguna manera a través de subvencions. Això passa en totes les subvencions i sempre se sol posar aquest punt, diguem-li així. Normalment sols així. En alguns casos delimita el percentatge, en altres sí que se diu això, que la suma, ja sigui d'una o d'una subvenció o de diverses que s'hagin demanat per al mateix projecte, no pot superar, evidentment, el total del cost. Diu, en els casos que es produeixi un excés de finançament, s'ha de reintegrar l'import total de l'excés fins al límit de la subvenció otorgada. Actuacions subvencionables. És a dir, les coses que se vos poden subvencionar si sou un costat d'un torrent i sou possibles beneficiaris, que ara ja arribarem al següent punt. Actuacions subvencionables, punt quart. Diu, tenen la consideració d'actuacions subvencionables aquelles intervencions destinades a la neteja i condicionament del trams del torrents integrats en la xarxa hidrogràfica de les Illes Balears amb la finalitat de garantir-ne el correcte funcionament hidràulic, mantenint-los lliures d'obstacles, millorant la capacitat de desguàs, estabilitzar els talussos i prevenir processos d'erosió o degradació.
Les actuacions subvencionables poden incloure intervencions a la zona de servitud, és a dir, franja 5 metres d'amplada contigua a la llera, sempre que aquestes actuacions es duin a terme en les parcel·les integrades en l'explotació agrícola i o ramadera del sol·licitant o bé disposen d'autorització expressa del titular o propietari. S'exclou, és a dir, s'elimina la zona de domini marítim terrestre, atès que no forma part del domini públic hidràulic. Només són subvencionables les actuacions que no s'hagin iniciat amb anterioritat a la resolució de la concessió i que comptin amb la corresponent acta de no inici. Punt 5, beneficiaris, és a dir, qui se'n pot beneficiar d'aquestes subvencions i, si compleix les condicions, el es pot demanar. Diu, poden ser beneficiaris d'aquesta ajuda les persones físiques o jurídiques, agrupacions de persones físiques o jurídiques, les comunitats de béns o qualsevol tipus d'entitat o d'unitat econòmica o patrimoni separat, sense personalitat jurídica que siguin titulars d'una explotació agrària inscrita en el registre d'explotacions agràries, REA, en el registre d'explotacions ramaderes, REGA, i que el tram del torrent sobre el qual es fa l'actuació travessi l'explotació o hi confronti. Punt 2. Pel que fa a la comprovació de la condició del beneficiari, es podrà autoritzar la Direcció General de Recursos Hídrics a fer les verificacions oportunes en el REA o el REGA. En cas de denegar aquesta autorització, el beneficiari haurà de presentar un certificat del REA o del REGA a bon consti per la titularitat de les parcel·les que són travessades o que confronten amb el torrent. Per tal d'afavorir la participació de les microexplotacions, es permet la subscripció de contractes o altres acords de naturalesa jurídica privada que atribueixin drets suficients per executar les actuacions subvencionables subscrits entre els particulars d'explotacions agràries i o propietaris dels terrenys afectats. En aquests casos, hi haurà un únic sol·licitant que haurà de complir els requisits d'inscripció al REA o al REGA. Punt 4. No poden ser beneficiaris dels ajuts les següents persones o entitats o condicions. Subpunt A. Les persones o entitats que es troben en alguna de les circumstàncies previstes en l'article 10 del Decret Legislatiu 2/2005 pel qual s'aprova el test de reforç de la llei de subvencions, en aquest cas pel qual hagin estat sancionades per resolució ferma en la pèrdua de possibilitat d'obtenir una subvenció d'acord amb la normativa que ho estableixi. Evidentment, en aquest cas, no poden ser beneficiaris. Tampoc ho poden ser les persones o entitats que es trobin subjectes en ordre de recuperació pendent sobre qualsevol ajut o subvenció que se'ls hagi atorgat amb anterioritat per haver-lo declarat ajut il·legal o incompatible amb el mercat interior, o bé per qualsevol tipus d'incompliment de les obligacions atribuïdes en la concessió. Tampoc ho poden ser les persones que hagin estat sancionades o condemnades d'acord amb l'article d'igualtat de dones i homes en l'article per garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals i per erradicar la LGTBI-fòbia. Tampoc ho poden ser, en darrer punt, les persones físiques o jurídiques que en el moment de que l'òrgan instructor dicti la proposta de resolució definitiva de la convocatòria no estiguin al corrent en el compliment de les obligacions tributàries ni amb la seguretat social. Ja després, darrer punt 5, diu les subvencions objecte d'aquesta convocatòria no constitueixen ajudes d'Estat en els termes que es preveu l'article 107 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea. Després, punt 6, aquí ja per al tema monetari, diguem-li així, diu import i límit de l'ajuda, l'import de l'ajuda que s'ha de percebre per computar segons els compromisos d'actuació que adquireixi el beneficiari i d'acord amb les dades següents. Aquí hi ha una taula, diguem-ne així, de dades, si no sé si seria correcte dir-ho així, en quina actuació i quin import s'entenc que això seria l'ajuda. Diu, desbrossament en espais naturals protegits, entre parèntesis manual, en aquest cas import de 4,74 euros per metre quadrat. Desbrossament i neteja de lleres amb mitjans manuals o mecànics, 2,26 euros per metre quadrat. Extracció de rizomes, no sé si ho pronuncio bé, perdó, amb mitjans mecànics, 8,70 euros per metre quadrat. Retirada i recollida de residus no contaminants, restes vegetals, RCD, electrònics, etc., 26,49 euros per metre quadrat. Revegetació, 15,60 euros per metre quadrat. Reconstrucció de mur de pedra en sec, que evidentment com és més costós a través del qual se dona més ajuda per metre quadrat, en aquest cas 146,22 euros per metre quadrat.
Gestió dels residus, residus vegetals. Bé, aquí hi ha ara un parell de subapartats de gestió dels residus. Gestió dels residus, residus vegetals, 23,70 euros per tona. Gestió dels residus, RCD barrejats o contaminats, 58,91 euros per tona. Gestió dels residus, residus electrònics, RAEE, 71,14 euros per tona. I gestió dels residus, residus amb amiant, 0,78 euros per quilogram, en aquest cas. Diu, ja fora la taula d'actuacions import, diu, punt 2, per poder sol·licitar la subvenció s'ha de demanar actuacions per un import mínim total de 5.000 euros. La subvenció màxima per beneficiari i sol·licitud és de 100.000 euros. 7. Sol·licituds, requisits i documentació. La sol·licitud s'ha d'ajustar al model normalitzat A, disponible a la seu electrònica i al portal de l'aigua i s'ha d'adreçar a la Direcció General de Recursos Hídrics i de la Conselleria de la Mai del Cicle d'Aigua. Les persones jurídiques i la resta de subjectes ho han de fer únicament per mitjans electrònics, fer roaming, en concret estan obligats a relacionar-se electrònicament a l'administració, les persones jurídiques, entitats sense personalitat jurídica i qui representa una persona interessada obligada a relacionar-se electrònicament amb l'administració. Punt 2. La persona física no inclosa en els supòsits anteriors poden presentar sol·licitud per mitjans electrònics o facultativament de manera presencial en el registre de conselleria. 3. D'acord amb l'article 68.4 de la llei 39/2015, si algun dels subjectes obligats a relacionar-se electrònicament presenta la sol·licitud presencialment, l'administració ha de requerir l'interessat perquè les mani mitjançant la presentació electrònica. En aquests efectes es considera com a data de presentació la de la setmana. Un mateix sol·licitant pot presentar fins a dues sol·licituds sempre que les actuacions afectin torrents diferents. I punt 5. Ajuntament de la sol·licitud s'ha de presentar la documentació següent. Si és persona jurídica, document que acrediti la representació, acompanyat d'una còpia del DNI del representant. Bé, si es tracta d'una agrupació de persones físiques o jurídiques, combinat de béns o altres agrupacions econòmiques, totes les persones que l'integrin han de firmar la sol·licitud amb indicació del nom i del DNI, si són persones físiques, o la documentació acreditativa de la personalitat jurídica de cada un dels integrants. Així mateix també s'ha de designar un únic representant, tal, tal. Perdó, però vaig resumint, perquè si no, no cobraríem. Punt, o subpunt C. El document acreditatiu de la representació legal en què tu, la persona que signa la sol·licitud davant la Conselleria de la Mai del Cicle d'Aigua. D. Contracte privat signat per totes les parts implicades, si s'escau, com s'ha explicat abans, que és una de les possibilitats que es poden fer. Evidentment, si no se fa, evidentment no cal, lògicament, presentar aquest contracte si no fa falta i no se fa, lògicament. Subpunt E, memòria descriptiva de les tasques de neteja i el condicionament que s'han de dur a terme, segons el model B, juntament amb un reportatge fotogràfic i o videogràfic de l'estat inicial del torrent. F, declaració de la veracitat de la titularitat del compte en el qual s'ha ingressat l'ajuda, segons el model C. Declaració responsable de complir els requisits que estableix la llei pertinent. Certificació d'inscripció real rega en cas d'haver denegat a la Direcció General de Cursos Hídrics i la possibilitat de realitzar la consulta. I certificat d'estar al corrent en les obligacions tributàries i tot això. Si s'ha denegat que Recursos Hídrics pugui realitzar la consulta. Si poseu que sí que pot fer la consulta, evidentment això entenc que ja no fa falta. Diu, no cal presentar la documentació que ja està en poder de l'administració actuant, s'ha de fer constar, això sí, evidentment la sol·licitud, quin número d'expedient o registre d'entrada està i bé, tot el que s'explica en aquest punt. Respecte a la comprovació d'inscripció real rega, es comprovarà d'ofici que els terrenys on s'han de fer les actuacions discorren per la seva explotació o hi confronten. Quan els sol·licitants s'hi oposi, hauran de portar els certificats corresponents i almenys un tram del torrent haurà de formar part de l'explotació o hi haurà de confrontar. La Direcció General assistirà i posarà a l'abast dels sol·licitants els mitjans necessaris per emplenar la documentació necessària per tramitar la subvenció. La presentació de la sol·licitud implica que la persona o entitat interessada accepta les prescripcions contingudes en aquesta convocatòria, així com que autoritza l'organitzador a tenir de forma directa el certificat d'estar al corrent de les obligacions tributàries, en fi, tot això. Si la sol·licitud o la documentació són incorrectes, s'ha de requerir la persona o entitat perquè ho esmenin en el termini de 10 dies hàbils.
I què més? Punt 8, el termini de presentació de sol·licituds finalitza el 31 de juliol de 2026. I ja després, el punt 9, diu inscripció del procediment, en aquest cas ja s'explica com funcionarà el procediment, el punt 10 de criteris de valoració, també s'explica en base a com s'ha valorat tot plegat, qui serà la comissió avaluadora en el punt 11, resolució i notificació, en fi, tot això ja, com és ja coses posteriors, o si més no que estan tot plegat en el BOIP i que ho podeu consultar vosaltres mateixos qui pugui ser d'interès. El punt 16, per exemple, diu pagament de les subvencions. El pagament s'ha de fer efectiu una vegada s'hagi acreditat l'execució de les actuacions mitjançant l'acta de finalització. El pagament s'ha d'efectuar mitjançant transferència bancària, el compte bancari indicat pel beneficiari de la subvenció i no es pot pagar la subvenció si el beneficiari no està al corrent en el compliment de les obligacions tributàries en la Seguretat Social. En fi, també preveu infraccions i sancions si no es compleixen certes normes. La convocatòria s'ha d'aplicar en el BOIP, també la base nacional de subvencions, també s'explica quina normativa és aplicable i també el tema de tractament de dades personals, que també ara avui en dia ja està a l'ordre del dia, valgui la redundància, si més no. Després, models normalitzats de la convocatòria, s'expliquen quins són els models normalitzats, l'A, que és la sol·licitud de subvenció, en aquest cas per neteja i condicionament de tram de torrent en explotacions agrícoles i ramaderes, model B, memòria descriptiva de les tasques, model C, declaració de veracitat de dades bancàries, model D, declaració responsable de compliment dels requisits de l'article 10 de la llei de subvencions, model E, declaració responsable de comunicació de previsió d'inici d'actuacions i model F, memòria justificativa de les actuacions realitzades. Tot això, repeteix, que podeu trobar en el BOIP número 71 del passat dia 6 de juny de 2026. I, si no sabeu com cercar-ho, hi ha un accés directe des del plan web partà.cat, a l'apartat de destacats. Veureu que posa convocatòria de subvencions per a la neteja i el condicionament de trams de torrent en explotacions agrícoles i ramaderes de les Illes Balears. En aquest quadre que diem en blau, veureu aquest text i cliqueu damunt i vos hi du directe en aquest document PDF del BOIP on s'explica tot això, tot el que he llegit i evidentment més, perquè lògicament ha resumit bastant. Però vaja, si qualcú té una zona de vora un torrent i vol fer-hi neteja, pot intentar acollir-se en aquestes subvencions i per tant que reviseu si compliu totes les normes que se demanen i si vos interessa demaneu subvenció i si no vos interessa evidentment res. Evidentment tot s'ha de fer amb el correcte desglossament i de la manera correcta possible per tal de que se vos pugui concedir aquesta subvenció, clar està. Per tant, bàsicament en aquest cas, aquesta subvenció, aquesta informació de subvencions és per tothom qui tingui una explotació, diguem-ne així, agrícola i o ramadera, just al costat d'un torrent, o que un torrent li travessi, que diem, per mig d'aquesta explotació.

0: Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Hola a tots, salutacions als amics de Ràdio Artà des de la meseta, des de Madrid, on fem cada dia este Amigues i Conocides a Televisió Espanyola. Res, desitjar-vos que tingueu un bon any, que sigueu molt feliços i que treballeu amb tanta il·lusió com ho fem així en este programa diàriament. Bona sort a tots.

Encara no coneixes el vermut Rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

I anem amb la informació meteorològica quan falten, perdó, 10 minuts per les 7, veig que torna a estar inactiva, al manco inactualitzada o no actualitzada l'estació de Molineleu a través de Balears Meteo. La reactualització s'ha fet pocs minuts abans de les 3 del migdia. En aquell moment hi havia 31,6 graus centígraus, sensació tèrmica de 32, repeteix que a les 14:56 minuts d'avui. Per tant, no poden saber l'actual ara mateix. La màxima fins en aquell moment eren 32,3 a les 14:29, la mínima 15,6 a les 6:08 minuts. Per tant, temperatures entre els 16 i els 32 graus a l'espera de veure si a les hores que han anat des de les 3 fins ara ha variat alguna cosa. La màxima de vent fins en aquell moment ha estat de 25,7 km per hora a les 14:54, pràcticament 2 minuts abans de la darrera actualització, per tant, no sabem si haurà canviat en aquest cas o no. La màxima ràfaga mensual, en aquest cas, és de 41,8 del passat dia 10, que això era dimecres de la setmana passada, aquests 41,8 km per hora. En quant a humitat, 39%, arrobada 15,9 graus, baròmetre 1013,2 hectopascals, tendència estable, índex ultraviolat 8,6, per demà 8,5, pluja 0, per tant continuem igual, el manac sortir del sol a les 6:18, posta del sol a 21:16, sortir de la lluna a les 6:05, posta de la lluna a les 22:15, tenim lluna nova, 1% il·luminada. La temperatura mínima més baixa del codony de juny se va donar el passat dia 12, que això era divendres de la setmana passada, en 12,9 graus centígraus. La màxima més alta fins ara ha estat, a l'espera de veure's avui com ha quedat la cosa quan s'actualitzi, de moment ha estat tant dia 2 com dia 14, és a dir ahir, amb els 31,6 graus centígraus, màximes més altes d'aquest mes de... o màxima més alta, perquè realment és la mateixa xifra, però ho dic en plural perquè són dos dies. Repeteix, dia 2 va arribar als 31,6, ahir també va arribar en aquest 31,6. Per tant, màxima més alta del que duim de juny, aquest mig mes que duim de juny de 2026. En quant a temperatures mitjanes, la més baixa la dia 5, en de 9,8, la més alta, de moment, la dia 2, amb 23,8 graus centígraus. Pel que fa al vent, avui majoritàriament de sud-est, ahir d'est a sud-est, dia 13, de nord-nord-est. En quant a la pluja, no ha hagut cap dia de pluja, el que aquests 15 dies de juny.

Pel que fa a la predicció, veiem a través de l'Agència de Meteorologia, l'EMET, que per les hores que queden d'avui dilluns dia 15, molts dies cel descobert, 0% de passat de pluja, vent de l'oest en torn a 5 km per hora. Pel que fa demà dimarts dia 16, també cel descobert tot el dia, 0% de passat de pluja, temperatures entre 15 i 32 graus previsiblement. Per tant, possible baixada d'un grau de mínima i manteniment de màxima. Pel que fa al vent, primeríssimes hores de nord en 5, després de matí de nord en 15, cap vespre giria sud-est en 5 i darreres hores en calma. Això està implant de demà dia 16. Per dimecres dia de 7, cel possiblement poc anualat, 0% de passat de pluja, temperatures de 7,31, és a dir, pujada de 2 graus de mínima, però baixada d'un grau de màxima, per tant, manca amplitud. Vent possible de nord-est en torn a 10 km per hora. Pel que fa a dijous, dia 18, primera meitat, cel poc anualat. Segona meitat, cel descobert. Tot així, 0% de passat de pluja en tot el dia. Temperatures possibles, 16-31, és a dir, possible baixada d'un grau de mínima. Vent possible per dijous de sud-est en torn a 15. Passaríem a divendres de 9, possibilitat d'intervals de nebulositat, 10% de passat de pluja, temperatures de 9-31, és a dir, pujada de 3 graus de mínima, pujada important en aquest cas, manteniment de màxima. El vent per divendres, possible sud-est, en torn a 15 km per hora. Passam al dissabte dia 20, possibilitat de cel poc anul·lat, 0% de passat de pluja, temperatures de 9,32, pujada d'un grau de màxima. Vent de l'est, en torn a 15 km per hora. I pel que fa a diumenge 21, cel descobert, 0% de passat de pluja, temperatures de 9,32, igual que el dia anterior i, per tant, sense canvis. Vent de l'est, en torn a 10 km per hora. Així, per tant, dit d'una altra manera, 0% de passat de pluja pràcticament cada dia, l'única excepció divendres amb un lleugeríssim 10%, a mesura que més acostem veurem si manté aquest percentatge o varia. En tot cas, de moment no té pinta de pluja, però repeteix el que he dit sempre, totes les diferents zeros per algun motiu. Però bé, de moment estem un lleugeríssim 10%, que normalment no sol correspondre a pluja. La resta de dies ja he dit 0, tota aquesta setmana. Pel que fa a temperatures, veiem com si miram de manera separada mínima i màxima. Pel que fa a la mínima, veiem que passaria dels 15 de demà, pujaria els de 7 per dimecres, baixaria els 16 per dijous, pujaria els de 9, aquí la pujada important, per divendres, i mantindria els de 9 per dissabte i per diumenge. Bàsicament, és això, aquesta pujada entre dijous i divendres per tema de mínimes, tot i que va oscil·lant els propers dies al manco fins a divendres. Pujada i baixada que diem, perquè ja he dit, pujada de dimarts a dimecres, baixada de dimecres a dijous i pujada de dijous a divendres. Però després ja sí que m'entén, que diem. I en tot cas, aquesta pujada important de dijous cap a divendres seria el més comentable. Si miram en aquest cas la màxima, menys moviment, tot i que algun sí, no, però vaja, passa o podria passar dels 32 de demà a dimarts, baixar els 31 per dimecres, que se'n mantindrien fins a divendres inclòs, i després tornin els 32 de cara a dissabte i diumenge. Per tant, també com ho tenim a vegades, mínima més baixa seria dijous amb els 16 graus, màxima més alta seria els 32 d'aquests diversos dies, de demà, de dissabte i de diumenge. En aquest cas que dona cada un d'aquests dies els 32 de màxima. I pel que fa al vent, no hi ha cap dia que marqui ràfegues màximes, tampoc cap dia que marqui 20, ni 25, ni altres xifres per l'estil, sinó que el que més seria entorn a 15, per exemple, demà matí de nord en 15, després dijous sud-est entorn a 15, divendres també sud-est en 15 i dissabte de l'est en 15. En tot cas, ja veiem que no són velocitats realment comentables, però de tots els dies que m'almorça són les velocitats més altes, i per comentar alguna cosa seria això, però ja veiem que no seria d'allò de prestar especialment atenció.

I després del nostre avís, ara sí que s'ha actualitzat Blaze Meteor, per tant, torno una mica enrere, perdoneu-ho, diu ara mateix a les 18:59 minuts, d'avui dia 15 de juny, diu alguns núvols, 29,6 graus, tot i que jo aquí no em veig sincerament de núvols, però bé, 29,6 graus centígraus, sensació tèrmica de 31 graus, màxima d'avui 32,3, a les 14:29, mínima 15,6, a les 6:08 minuts. Per tant, en aquest cas, diríem que sense canvi respecte al que hem comentat abans, a nivell de màxima i mínima, òbviament la temperatura actual està clar que sí, perquè no era actual. En aquest cas, mateix repeteix que 29,6 amb sensació tèrmica de 31 graus. Pel que fa al vent, que m'havia votat l'actual, perquè lògicament no tenia sentit, ara mateix és nord-est 1,6 amb ràfegues d'11,3. Tot així, la màxima d'avui continua la que, si no recordo malament, he dit fa uns minuts, 25,7 a les 14:54. Per tant, bé, en aquest cas no hi ha especialment canvis pel que han dit abans, si més no. En tot cas, agraeix que la persona que ha reactivat aquestes dades a través de la web i que mos permeten donar aquesta informació al moment i més fiable i més idònia, si més no. Per tant, això, en aquest cas, temperatura màxima d'avui 32,3, que ara sí que actualitzat això, veig que sí que seria la temperatura màxima més alta del que duim de juny. Particularment, com he dit al principi del programa, ara sí que me reafirm, no me ve gens de nou pel que ha estat el dia, o el que està seguint el dia d'avui, si més no, anava a dir el que ha estat, però bueno, el que està seguint en aquest cas ja des de bon dematí amb aquesta calor certament alta. Per tant, això, de moment tenim aquests 32 graus, una mica més de 32, 32,3, que s'ha donat als 14:29 minuts d'avui, aquesta màxima que s'ha convertit en màxima, temperatura màxima, o temperatura, sí, temperatura màxima més alta del que duim de juny en aquest cas. Per tant, això, en aquest sentit, com dic, sense haver mirat tota la informació, ja quan he començat el programa ja ho he explicat, que avui donava aquesta sensació, si més no, en aquest sentit. La temperatura mínima absoluta del que duim de juny, en aquest cas, continua la del passat dia 12, de 9, perdó, 12,9 graus centígraus, que se van donar a les 5:50 del matí d'aquell dia 12. La temperatura mitjana del que duim de juny és de 21,6 graus centígraus. El dia més fred el 5 de juny, dia més calorós, en aquest cas el dia d'avui. Per tant, bé, en definitiva, poc més a comentar, si més no. Bueno, aquí també diu número de dies ventosos i en ràfegues més altes de 36 km per hora, 6. En aquest cas, perquè hi ha hagut, per exemple, més alta de 36, hi ha hagut, que és el llindar que posa aquí, no el dic jo, dia 3 en 40,2, dia 4 també 40,2, dia 5 37 km per hora, dia 10 amb aquests 41,8 que és la màxima del mes, dia 11 37 km per hora i dia 13 també 37 km per hora són els dies que ha bufat més el vent, el dia que més, ja he dit, dia 10. Res, en tot cas, així acabam aquest programa d'avui de Capvespres a Ràdio Artà, tornant demà amb més coses, suposant i més notícies, en aquesta sintonia a Ràdio Artà Municipal. També recordeu que aquest dissabte hi ha el Sopar Intercultural, un any més, que no pot faltar la seva cita, una d'aquestes cites ineludibles,

minuts abans en aquest sentit ja ho aniran recordant, com dic, aquests propers dies. De moment el temps, la previsió és que acompanyi, per tant no és cosa en aquest sentit, per tant ja vos podeu anar reservant, com dic, aquesta data de dissabte per aquest sopar intercultural. Dit això, moltíssimes gràcies per la vostra atenció i fidelitat. Tornem demà, si Déu vol, amb més coses en aquesta sintonia de Ràdio Tau Municipal, 107.9, 107.3 o radiotau.cat. Salut, salut i moltíssima més salut. Són les 9:05. Adéu a tots.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: a les mestres d'escoletes de les concertada. Tot això quan les educadores d'infantil de 0 a 3 anys estan convocades demà en una jornada de vaga per exigir millores salarials i un conveni autonòmic que acabi en la precarització que diuen pateix el sector.
1: S'espera que siguin un centenar d'escoletes les que s'adhereixin a la vaga amb uns serveis mínims d'una mestra i una educadora per línia. El conseller d'Educació, Antoni Vera, assegura que el govern ja ha presentat la seva proposta per baixar el nombre d'alumnes per aula.
2: Pel que fa a normativa i a beneficis per 0-3, el primer de tots és un calendari ja en sa modificació del decret de mínims, de ràtios, a 0-3, que també és una demanda del col·lectiu, perquè el decret de l'anterior govern és un decret completament obsolet i que no té les necessitats d'aquest col·lectiu.
1: A més de l'aturada de 24 hores, demà hi ha concentracions a les 9:30 davant el Parlament i a les 10 davant la delegació de la Conselleria d'Educació a Mahó. A les 6 hi ha previstes també dues manifestacions a la plaça d'Espanya de Palma i una altra al passeig de Vara de Rei a Eivissa.
0: I el Comitè del Personal Laboral No Docent, els coneguts com a ATE, mantenen les mobilitzacions i convocarà una nova concentració a principi del mes de setembre arreu de les Illes.
1: És la decisió presa, diuen, arran de la manca de compromisos concrets ni calendaris que permetin donar una resposta efectiva a les seves necessitats. Tot després de la reunió mantinguda aquest divendres amb el conseller d'Educació, Antoni Vera. La portaveu del col·lectiu és Maria Ángeles Cabañero.
3: Reclamen més recursos, més personal, més formació específica, ràtios adequades d'alumnes per a T i estabilitat per al tant per als professionals com per l'alumnat que tenem.
0: I qui també planteja mobilitzacions, en aquest cas a partir del mes de juliol, és el sector del metall després del bloqueig en la darrera reunió en la patronal pel conveni col·lectiu a les Balears. Segons UGT, volen proposar una vaga de 4 dies.
1: Comissions, UGT i USO reivindiquen salaris dignes i la no compensació i absorció de les pujades perquè els treballadors, uns 39.000 a les Balears, notin un canvi en les seves nòmines i deixin de sofrir una gran pèrdua de poder adquirit. El responsable de negociació col·lectiva d'UGT, Robert Serrano, ha exigit clàusules de revisió salarial que blindin els salaris en cas que tant la pujada de preus com el nivell de vida de les Balears es mantingui a l'alça en el futur.
4: Entonces hemos estado aguantando durante las últimas reuniones, ellos no dan ya su brazo al torcer, al revés, nada más que hacen dar pasos para atrás de unas cosas que supuestamente ya estaban acordadas, ahora dicen que de eso ya no hay nada. Entonces, claro, no nos ha quedado otra nada más que empezar a comunicar a todos los trabajadores y trabajadoras del sector que seguramente que durante este verano tengamos movilizaciones.
1: Aquestes concentracions podrien arribar després de 7 mesos de negociació amb la patronal de la Federació Balear d'Empreses del Metall.
5: Informatiu Vespre.
6: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
7: Chico, al lío, pide un crédito.
8: Un crédito? Estas puertas están...

0: Superior de Justícia de les Illes Balears, Adrián Salazar, qui avui ha pres possessió en substitució de Julio Cano, es posa com a repte augmentar la protecció a la víctima i mantenir una estreta col·laboració amb els cossos policials en les primeres fases de les investigacions. Fa sis mesos que Salazar ocupa aquest càrrec en funcions i des de l'any 1988 n'ha ocupat de diferents dins la Fiscalia de les Balears, Carme Moreno.
1: Salazar ha dit que sent una gran responsabilitat per exercir el càrrec de fiscal superior. A més, s'ha mostrat satisfet perquè la Fiscalia compta amb 73 fiscals i el govern espanyol ha aprovat la incorporació d'altres 5 fiscals que s'incorporaran, ha dit, en àrees com la lluita contra el narcotràfic d'una gran complexitat. Entre els seus objectius hi ha, ha dit, fer de la Fiscalia una institució més transparent i defensar les víctimes que són persones vulnerables i a vegades pateixen la revictimització amb diferents citacions i interrogatoris als quals es veuen sotmeses.
2: En realitat, muchas veces se le maltrata a la víctima, se produce una revictimización, haciéndole acudir a diferentes citaciones, no entendiendo muy bien lo que pasa en el juicio, generalmente no consigue el resarcimiento.
1: Salazar també s'ha mostrat preocupat per l'embòs que pateix l'Audiència Provincial de Palma i la complexitat de macrocauses relacionades amb la ciberdelinqüència i el narcotràfic. És per això que el nou fiscal superior ha apostat per la creació d'una nova sala.
2: Prever o conseguir que hubiera una nueva sala de la Audiencia Provincial que permitiera revertir la actual situación de atasco. Esto está pasando un poco con la justicia. La justicia tiene que ser necesariamente ágil.
1: Salazar, que anteriorment ha ocupat càrrecs com el de tinent fiscal o coordinador de l'àrea antidroga, no s'ha volgut pronunciar sobre el judici contra el president del Parlament, Gabriel Lecent, per un presumpte delicte d'odi on la Fiscalia no l'acusa.
0: I l'Audiència de València ha condemnat el futbolista Rafa Mir a 8 anys i mig de presó per un delicte d'agressió sexual i un de lesions a un atleta.
3: El tribunal considera provat que el jugador de l'Elx va agredir i lesionar un atleta la nit del 31 d'agost de 2024 a Caseva, al municipi valencià de Bétera. Mir també haurà de pagar una indemnització de 64.000 euros a la víctima. La sentència no és ferma i es pot recórrer. El tribunal també ha condemnat el segon acusat, el també futbolista Pablo Jara. A ell imposa 2 anys i mig de presó per agressió sexual, un delicte contra la integritat moral i lesions lleus a un altre atleta.
0: 5 minuts per arribar a les 7:30 en successos. Un jove de 27 anys roman en estat greu després de caure des d'una altura de 7 metres a les roques d'Escaló d'Esmoro a Santanyí.
4: El jove de nacionalitat estrangera ha estat atès per personal sanitari del 061 i evacuat en pronòstic greu en helicòpter dels bombers de Mallorca, la Milana, fins a l'Hospital Universitari de Son Espases, on roman ingressat.
0: I un dels dos joves precipitats a Eivissa fa una setmana ha sortit de la unitat de cures intensives de la clínica del Roser.
3: L'estatunidenc de 19 anys, que va caure des d'uns 12 metres d'un penya-segat a Santa Eulària, ha passat a planta després d'evolucionar favorablement. Mentrestant, el jove de 29 anys i de nacionalitat colombiana, que la setmana passada va caure des d'un 7è pis a Sant Antoni, roman a la UCI, també a la clínica del Roser. La seva situació és crítica, segons han informat al centre hospitalari.
0: I l'incendi forestal declarat avui hora baixa a la zona de Porroig, a Sant Josep de Sa Talaia, ha quedat extingit després de mobilitzar diversos efectius dels bombers i de l'Ibanat.
4: El foc s'ha originat cap a les 3 i mitja del migdia en una zona de rostolls i ha obligat a activar un dispositiu d'emergència per evitar que les flames es propagassin. Segons ha informat la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Ambient, l'incendi no ha superat el nivell de gravetat potencial 0, el més baix de l'escala. Poc després de les 5 de l'hora baixa, l'Ibanat ja donava el foc per extingir les flames. Han afectat una superfície de gairebé 0,1 hectàrees.
0: I l'edifici de Magaluf a Calvià, afectat per l'incendi mortal la setmana passada, continuarà precintat fins a nou avís. Després d'inspeccionar l'immoble, els tècnics municipals han confirmat que l'estructura està molt tocada i que serà necessari apuntalar-la. L'Ajuntament de Calvià garanteix als 41 afectats que puguin seguir reallotjar fins que acabi el procés.
3: Els veïnats de l'edifici Trianon 2 estaran mesos a poder tornar a casa, segons pronostiquen els tècnics de l'Ajuntament de Calvià. Els pisos més afectats són el tercer, on es va originar el foc, i els de damunt i davall. El cap de bombers de Mallorca, Xisco Bonnin, explica que l'edifici encara desprèn molta toxicitat.
5: La resta de l'edifici està... hi ha zones que estan millor, zones que estan pitjor, el que passa és que està molt brut encara de fum. restes de moltes restes d'incendis, zones on ha hagut temperatura que instal·lacions danyades, petites instal·lacions danyades.
3: Els fonaments de l'edifici no han patit tant com s'esperava, però s'haurà d'apuntalar com a mesura de seguretat. Tot i això, el que més preocupa són els subministraments. Jaime Bojosa és el regidor d'Urbanisme de Calvià.
6: L'estructura no s'ha ressentit tant com la virulència de l'incendi. També és veritat que tenim que veure l'afectació elèctrica que hi ha hagut, que també és molt important, i que potser també retrasarà un poc el procés.
0: I un centenar de persones que viuen al complex d'apartaments de ses Canaletes de Son Parc han d'abandonar els habitatges per ordre judicial a Menorca. Han començat a rebre citacions després que un fons d'inversió hagi adquirit 66 immobles. Els residents viuen en precari, sense contractes de lloguer legals, i en alguns casos, Axel Camarasa, els apartaments estan ocupats.
7: Tot i que alguns han intentat regularitzar la seva situació, no els ha estat possible. És el cas de José Manuel Porta, jubilat, amb una pensió de 1.300 euros al mes i una dona amb un 37% de discapacitat. És el portaveu de l'Associació de Veïns.
8: A nivell legal lo tenemos perdido, lo tenemos todo perdido. O sea, no van a echar de aquí sí o sí.
7: Ell va pactar amb un dels promotors poder-hi viure a canvi de fer petites reformes i mantenir l'immoble. Ja han mantingut contactes amb l'Ajuntament d'Esmercadal, que ja els ha avançat que no té solució per al centenar d'afectats, entre els quals 30 menors d'edat. El seu futur passa per l'Ibavi.
8: Voy a vivir a casa de mi hija y voy a dormir en el salón de la casa de mi hija. O sea, que no es que tenga un sitio para irme a vivir, ¿no? O sea, que estoy esperando que Ibavi, haga algo.
7: José Manuel no optarà per la via judicial perquè no té dret a un advocat d'ofici, ja que supera en 200 euros el màxim permès per accedir a la justícia gratuïta. D'altres, però, sí que ho faran, sosté. Aquest dijous tenen prevista una reunió amb l'Ajuntament per mirar d'avaluar possibles solucions.
9: El minut a minut de la jornada a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.

0: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
1: Són les 7:30. L'Hospital de Son Espases tracta casos d'anorèxia i bulímia vinculats a l'ús inadequat de l'Ozempic, un medicament que s'utilitza en casos molt concrets per obesitat o diabetis.
2: Les especialistes també consideren imprescindibles que hi hagi un seguiment estret dels casos i que si no s'hi basi únicament amb el pes que ha perdut. La pacient reclamen que durant el tractament també s'avaluï com la persona està vivint tot el procés a nivell psicològic, quina relació manté amb el menjar, amb el seu cos i si pateixen conductes de control, ansietat o restricció alimentària. Ani Mallorquina és infermera especialitzada en salut mental a la UCA de Son Espases.
3: Sería importante que las personas que están haciendo este tratamiento fuesen a seguimiento estrecho con la persona que les ha prescrito este fármaco. También a atender a otros procesos que tienen que ver con cómo está la persona a nivel psicológico, cómo se encuentra con este cambio físico que está experimentando.
2: Les especialistes adverteixen que les xarxes socials estan normalitzant l'ús d'aquests tractaments en persones que no els necessiten i reclamen un major control i seguiment.
1: La primera jornada de la vaga de metges d'aquest mes de juny deixa anul·lades una quarantena d'intervencions quirúrgiques i més de 3.000 consultes i proves diagnòstiques.
2: Els sindicats mèdics amenacen amb una vaga indefinida a la tardor si no arriben abans a un acord amb el Ministeri de Sanitat per l'Estatut Marc.
1: Els treballadors de les ambulàncies del 061 suspenen les aturades parcials de demà i divendres.
2: Això després d'aconseguir acords en les dietes en una reunió en el Tribunal d'Arbitratge i Mediació de les Illes Balears. Tot i això, es mantenen les aturades del 24 i 26 de juny i la vaga indefinida a partir del darrer dilluns del mes.
1: I la vaga que es manté per demà és de les educadores d'infantil de 0 a 3 anys que reclamen un conveni autonòmic. Això quan la reunió d'avui entre patronal i sindicat per negociar una millora de les condicions de les treballadores de la concertada ha acabat sense acord.
2: Comissions Obreres, UGT, IST i sindicats que convoquen la vaga de demà s'han aixecat de la segona reunió de la mesa que negocia, entre d'altres millores, l'equiparació salarial de les treballadores entre els centres integrats i els no integrats. Ho explica Juan Carlos Lorenzo, d'UGT.
4: Que queremos dar una salida, una solución en la que todas las partes están de acuerdo. Y además, no solo a nivel retributivo, nosotros hemos planteado en la mesa poder tratar otros temas que es jornada laboral, decreto de mínimos.
1: I el nou fiscal superior de Justícia de Balears, Adrián Salazar, qui avui ha pres possessió en substitució de Julio Cano, es posa com a repte a augmentar la protecció de la víctima i prioritzar la lluita contra el crim organitzat.
5: En realitat, muchas veces se le maltrata a la víctima, se produce una revictimización, haciéndole acudir a diferentes citaciones, no entendiendo muy bien lo que pasa en el juicio, generalmente no consigue el resarcimiento.
1: I està condemnat el futbolista Rafa Mir a 8 anys i mig de presó per un delicte d'agressió sexual i un de lesions a un atleta.
2: El tribunal considera provar que el jugador de l'Elx va agredir i lesionar un atleta la nit del 31 d'agost de l'any 2024 a casa seva, un municipi de València. També haurà de pagar una indemnització de 64.000 euros a la víctima. La sentència no es ferma i es pot recórrer.
1: A Eivissa constitueix la primera mesa de mobilitat.
2: Un òrgan de diàleg que reuneix administracions i sectors implicats per analitzar els reptes de transports i mobilitat de l'illa, com és la saturació, és el president del Consell, Vicent Marí.
6: Aquesta mesa es pugui anar reunint diverses vegades al llarg de l'any i al llarg dels mesos, conjuntament o de manera bilateral, per tractar qüestions com l'aeroport, la mobilitat a l'aeroport, o dins l'autoritat portuària.
1: Una qüestió que ampliaran la següent mitja hora de l'informatiu, quan també vos explicaran que Begoña Gómez ja és davant del jutge Peinado, qui ha de decidir mesures cautelars abans d'enviar la causa a l'Audiència Provincial. Passen 4 minuts de les 7:30, moment pels esports.
7: Mwah.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

L'Ajuntament d'Artà i Ràdio Artà Municipal vos convidam a seguir els plenaris del municipi. Ho podeu fer en directe des de la nostra emissora i també en vídeo a la nostra plana web www.radiohortà.cat.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: A Ràdio Artà contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.
1: You know what it is? Yeah. that's a pretty hard way to get into it all. It's teardrops, artificially produced tears on my pillow. Little Anthony and the Imperial.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: radyoda. Sensel Bulldog.
1: Yalnız kal. ¿Y tú?

0: 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Vols renovar el teu armari amb estil? Envant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

que tu manet, que tot ho fa bé, que sempre camina, que sempre camina. Aquest humanet que res no pot fer, des d'ara en direm l'home del carrer. No es lleva mai tard, s'afaita molt bé, la patilla esquerra, esmorza poquet perquè no en té més, mireu si ho fa bé l'home del carrer. Treu un cigarret, ai no, que no en té. Quan fuma és de gorra, quan fuma és de gorra. Els amics, si el veuen, fan tots el distret. Que poc fumaràs, home del carrer. Baixa amb ascensor, ai no, que no en té. Camina de pressa, camina de pressa. El replà de sota, troba la Roser, et poses vermell. Home del carrer. La dona no ho sap, ai no, que no en té. Malament que penso, malament que penso. Se li va morir, ja ni sap de què. Això és un pecat, home del carrer. Obre el seu cotxet, ai no, que no en té. No té una passeta, no té una passeta. No vol descanviar el seu bitllet de res. Ja

0: ¡Salud!
1: Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.
1: James Brown.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Si condueixes un vehicle i t'oblides del cinturó, o condueixes una moto i t'oblides del casc, millor serà que no comprovis el que pot passar. Deixa endarrere les excuses d'incomoditat i falta d'estètica. És pel teu bé i pels quals t'envolten. Condueix amb cautela i pren les mesures de precaució necessàries. Fes-me cas i assegura la teva vida.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

vida i per rutes oblidades tanmateix arriba on ningú no et coneix, on ningú no t'espera. Però fugir de tu, mai no podràs fugir de tu. Cadascú és sempre cadascú, per qualsevol sendera. Aplegar

àvides, o enfilar-te amb les àvides al cim de les muntanyes. Però fugir de tu, mai no podràs fugir de tu, cadascú és sempre cadascú,

noves dèries, noves gestes i misèries que darrere de l'anònim. Sempre seràs tu, parlant amb tu de tu a tu, cadascú és sempre cadascú.

Y das tins de tu llop, que amb tu va l'infern i la glòria, que amb qualsevol decorat i en tot moment, amb qualsevol repartiment, es repeteix la història. Que fugir de tu, mai no podràs fugir de tu, cadascú és sempre cadascú,

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Good job!

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo ho escolto. I tu?

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

A Ràdio Horta, contant històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Calònia, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Encara no coneixes el vermut rumbo i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

0: animal destrozando esa puerta para no volver a entrar.
1: Gracias.
2: Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.